fos No hi ha res com quan et tinc amb mi I em parles I em dius I em calles N'hi ha prou amb un sospir tan suau tan bàsic tan buit tan màgic

0: publicada ve dintre Hidden Track Records, aquest segell català, i una de les col·laboracions que et volíem destacar de Ferran Palau és aquí junt amb Vino, escrits així com B-U-N-0, un duo electrònic impressionant, i bé, pots sentir aquest tema inclòs dintre Vi, que és un EP o un mini-àlbum, podríem dir, de col·laboracions, i aquí tenies aquest bum-bum junt amb Ferran Palau. I just el 2021, estem parlant ja de quatre treballs publicats consecutivament, un darrere l'altre, així un any darrere l'altre, diguéssim, i bé, dèiem que és un artista prolífic, perquè Ferran Palau ens publicava un treball anomenat Joia just el 2021. Aquí et posem el tema que li dona nom, junt amb Anna Andreu, Carlota Flaner, Maria Hain, Iris Deco, Twin, Valentina, The Electric Post, i també amb Júlia i Junco i Mimbres. Joia, Ferran Palau, a Electricitat, en aquest repàs que t'estem fent de la seva trajectòria.
1: Faig una llista del que més m'estimo, de la roba que em porto.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara.

Aquino ya. No. Aquí. Aquino ya. Aquino ya truc. Encara que sembli mentida, així és com em surt. I així t'ho dono cada dia, que no hi ha res més pur.

S'extenen pels vorals, faig un esbor. Estic de cap per avall, n'he vist de tots colors.

0: tres anys és el que van passar des de Joia a Plora aquí, que era el treball que publicava Ferran Palau el 2024, tres anys després doncs, d'aquell àlbum de caire més folk. Tornava també aquest so més així amb elements d'electrònica i amb temes com Qui no hi ha truc o aquest que escoltaves ara anomenat S'estenen flors. Et posem un parell de temes més d'aquest treball per començar M'encanta i després escoltaràs Fil d'or.
1: Un, dos, tres.

ma ja kegu otista tan amun. Urrekunek, urrekuneixun, ma ja arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio, no sé.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Húna brísa faballa las brancas í marísa la pell La carícia que belluga els arbres i anticipa l'hivern que vindrà Segur que vindrà Avui o demà L'hivern serà cru enguany

replantejaries el món perquè es pogués evitar sense haver de suplicar i asseguts en un replà.

Colour e foc a tantas coses. Em tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu

spirit Em quedaré sol com un fantasma que no veu més enllà del seu oblit.

bang bang dispara a sang freda que fa baixada i quin horror i que salvatge era del

Escoltaves alguns temes inclosos dintre Aniversari Feliç és el vuitè i darrer llarga durada de l'artista d'Esparreguera Ferran Palau que t'hem estat repassant aquí a Electricitat. Escoltaves Bang Bang abans Tan Feliç i just abans un senzill que sortia el 2025 amb col·laboració junt amb Marc Pujol anomenat Enguany. Temes tots preciosos, un artista que ens agrada molt aquí al programa i que hem pres l'oportunitat de repassar de l'avinentesa de què ve a tocar aquí a Dublín el dia 12 de setembre. És una celebració, bé, post-diada, però de la Diada de Catalunya, i que es farà al Portobello Community Hall. Si no tens entrades, recomanem que ja les agafis. I bé, doncs, amb aquests temes arribem al final d'aquesta Electricitat d'avui dedicat doncs, a Ferran Palau amb un servidor Jaume Vidan. És un plaer passar aquesta estona aquí amb tu. Abans de marxar, deixo'm un altre tema d'aniversari feliç anomenat Que no plogui tan fort. Que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure.